Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Ana Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Marga.
1: No sabia si tenies el telèfon obert o no.
0: Sí.
1: Però he pensat, ho provaré, perquè veig que no telefonava, dic que s'ha de ser que encara el té tancat. Ai, que me comptes.
0: Mira.
1: Molta calor, no? És que no em fa tanta de calor, com diuen.
0: Jo no entenc, cara.
1: Jo...
0: No sé si
1: qui... És que sempre aquesta ola de calor, aquesta ola, i pens.
0: Sí.
1: Bueno, us dic que estem a 28 graus.
0: Sí.
1: I a vegades que no es va a 35 i 36.
0: Sí, i a Bilbao estan a 40.
1: Bé, sí, però és que en aquest... Bé, a Bilbao no és normal tampoc 40.
0: No, no.
1: És la veritat, però per Dulcia i aquests puestos, a 43 i que n'hi ha, això no és una ola de calor. Es fa existiu i cada any m'ho fa el mateix.
0: Sí.
1: Però la tele, com que no té res més que dir, obres telediario en la bomba aquesta de calor. I m'ho té a tots.
0: El mapa tot vermell.
1: Sí, sí. Espanya se prende fuego o està, no sé com ho van posar. I que, ai, Déu meu, que se m'has que són. Això ara hi ha gent gran d'aquests que no vol sortir ni de casa seva. Bueno, Toni, m'ha sabut.
0: Bé.
1: Molt de greu d'una malalita.
0: Sí, mira.
1: Però si vols que et diguis la veritat, jo em sembla que he fet una obra bona. Perquè el darrer, aquesta dona patia molt, ja.
0: I doncs, quan no hi ha remei, no...
1: I no hi havia remei. I ho ha estat bé, jo ho sé, per la cunyada, ho està passant malament. I no, i mira, ara descansa... I ja, el que passa que no m'us agrada, perquè no sé com és, una persona complia molt.
0: Sí, era molt bona gota.
1: Sí, després que mai se queixava de dir, bueno, bé, mira, ara això, però bueno, ja veurem, ja. No sé, jo m'aquea. I això que no és que l'hagi tractat de molt, no, eh? Però mira, en pau descansi.
0: Pues sí, mira, ja no podem fer res per ella.
1: No.
0: Pensaria no. I ja està.
1: No, i se'm un estant en Peguell. Quedarem sense... Haurem de cercar gent nova, eh?
0: Ai,
1: que
0: mos
1: telefoni.
0: Si sortirem pel carrer demà. Que algú mos escolti.
1: Oh, sí. Perquè de la manera que anam, fiem meu... Bé, que jo comprenc que hi ha moltes vegades aquest temps, la gent que se'n va a la platja... a puestos que no ho senten.
0: Sí.
1: I, bueno, això fa temporades. Perquè en hivern la gent està més activa.
0: Sí.
1: Però jo, com que mira, avui som aquí, avui de matí de moment no sortiré, que sortiré. I dijous, que va ser aquesta ràdio? Tu vas dir que dijous hi havia cosa de ràdio.
0: Sí.
1: Jo vaig escoltar.
0: Sí.
1: Però... No ho sé, una cosa, però es va acabar, quina música, i toca acabar en ratllades, maltracte o coses així.
0: Sí, això és ho faran cada mes, un dijous de cada mes.
1: Sí.
0: I és un espacio de sensibilització contra la violència machista.
1: Sí. Bé, el que passa és que no... Bé, per jo no va tenir xispa.
0: No, perquè ella va fer una presentació de lo que és la taula aquesta que tenen,
1: sí,
0: per ratllar d'aquest tema, per tractar d'aquest tema, si és que
1: sí,
0: hi ha coses que tractar.
1: Sí,
0: la gent pot telefonar, si volen, a demanar-li coses.
1: Sí,
0: és un
1: bé,
0: tema que jo no crec que hi hagi molta gent disposta a iratjar.
1: No,
0: això
1: és el que passa en els puestos petits, perquè l'altre dia va donar estadístiques i a Menorca n'hi ha molta de gent d'aquesta, de dones maltratades, n'hi ha més de les que m'ho pensam.
0: Sí, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha.
1: El que passa és això, que ara mateix tu vius a Madrid, telefones, i ja no és igual, aquí te connecto, aquí sí. I són coses que no... És que d'una banda, m'agalés Per què? Que sàpiguin tot, que som un maltractador. Però això va damunt cada persona.
0: Sí, mira, però jo ahir mateix... ahir mateix vaig sentir una... bueno, no era una conversació, era un grup, que eren 5 o 6, i dones i homes, i som amb aquest, ratllava d'una manera molt malament, no sé a dónde coño vamos, no sé què, no sé quantos, però mal dit. I jo pensava, ara, la dona aquesta, quin culpa en té de que li ratlli així tan...
1: Sí, tan grosserament. I és veritat.
0: Si això ho fan enmig del carrer, que sé què deuen fer.
1: Pots comptar. Que sí, vos deu fotre...
0: Flatses
1: cap. Mira, jo vam sent unes quantes i em però després a la policia, no volen posar-se denúncia. I ja t'ha dit el que passa. Jo primer que una qui no s'han casat, són parella, però ell la maltracta, però ella no. Deixen, després ell li demana perdó i ella torna.
0: No s'ho fan.
1: I jo li dic que tonta que ets, és que eres tonta. Una vez, quan te ponen la mano encima, ja lo puede mandar a fer puñetas, porque luego la próxima, ay, pero que yo lo quiero, y que no, y si lo quieres...
0: Aguanteu.
1: Sí,
0: no te queixis.
1: No, i és veritat, però bé, mira. I ara, mira, seguirem escoltant la musiqueta, s'òpera m'agradar, com un esposat, perquè, bé, jo m'agrada s'òpera, i ara fa, em poses per en quant, però ara aquesta així seguideta, no, des que has començat, quedes bé, Toni?
0: Bueno.
1: Quan te vegi, et donaré un parell de crabellos.
0: Moltíssimes gràcies. Almenys que ho estigui satisfet d'això.
1: No, i estem tots, tots els que t'escoltam. El que passa és que està en la seva negetro, però on para.
0: Ah, bueno, ella deu nedar.
1: I deuen estar, però bueno. Això és perquè encara no s'ha donat compte que se... Perquè jo t'ho haurà bé per zebre. Se dubta, de si esteu obert o no.
0: Sí.
1: I dic, mira, li telefonaré, a veure què diu aquest encor.
0: Bé, perquè dissabte la gent no ho sap i...
1: Si no, tu vas dir que dissabte feies que hi havia ràdio... Bé, és que vostè diu ben despistat, eh? Sí. Això també és veritat.
0: Sí.
1: Avui sí, demà no. Avui hem de venir, no venen. I és això, eh? Però com que jo tens el costum, que jo cada dia, quan vagi, pot fer ràdio.
0: Sí.
1: Cada dia. Que funciona? Bé, no funciona, doncs pues mira, me pos música meua, o si... la música que posau és bona, doncs escolt la de Ràdio Castell. I sent Andrés cada dos per tres.
0: Sí.
1: Però veus, cada dia tens el costum de posar la ràdio. Ja. Bé, que jo sé que és dijous, però hi ha ràdio. Els dimecres hi o no hi. I així, vamos.
0: Segons el que hi ha en el fil musical aquest, és agradable... Sí. I ho pots tenir posat, i sí, però pot haver coses que no t'agraden.
1: No, a vegades és sí, bastant bo. I jo, antes, es veig, els cabespres, jo tot el cabespre també tenia la ràdio posat. Jo tenia ràdio posat els castells tot el dia, però ara mentiria, digués que jo els cabespres posa ràdio. Perquè, no sé, és que ha fet un giro tan gros... Te'n
0: recordes quan fes ràdio el vespre? És que el vespre, llevat d'en Santi, qui no ve tampoc.
1: Santi, no sé a quines hores, en Alitxo, això que li diuen, no sé.
0: Bé, en Alitxo ve a les 7, cada dia hi ve, eh?
1: Sí, si no, en Alitxo ve. Però bé, vull dir que, no sé, antes la ràdio era molt, ara a la Baraneta... Ara tu, els cabespres, que allò, per enganxar-te, era un milagre, perquè el telèfon no aturava. Mm. Era una programació, no sé com ho he de dir, que una deia una cosa, l'altra contestava, i ara, mira que tots han tornat vells, i ja, i és un rat, som molt. Així que... Però tu segueix, eh? Tu no aturis. Perquè mira...
0: Mentre es pugui.
1: M'entretens ara, aquest dissabte, ben entretingut.
0: Idò.
1: Bé.
0: De sostre.
1: Una abraçada. Una abraçada molt forta i que passis bé aquest fin de...
0: Moltíssimes gràcies, Marga.
1: Ves a l'Eto. El que fa és que fa molta calor, eh?
0: No faré res i serà sa manera.
1: Això mateix. Et fiques en remullis a piscina...
0: I tranquil·litat absoluta.
1: I no te posis ni siquiera traje de bany.
0: Res d'anar a veure per aquí, per allà, res.
1: No. Que serà a veure's bé, diumenge?
0: No, hi aniria, però fa molta calor.
1: Bé, jo not, amb això, pot que t'ho anat gran. Perquè no me fa cap il·lusió d'anar allà, apretada, sa gent, empentes.
0: Jo, quan era jove, sa mamà i sa tia els hi agradava. I més per elles que per jo els hi anàvem.
1: Sí. Bé, és que jo ja estic de Sant Joan, he vist fer netes bé 50 vegades.
0: Sí.
1: Aquella que hi feia sa caldera, perquè jo ara és que vespre m'he aficionat a IB3, que fan 5 dies, i m'enter de tot el que passa a Menorca. A Mercadal, a Sant Lluís, ahir va trobar una ciutadella, una urbanització de 32 anys morta dins una piscina,
0: sí.
1: Socorrista, ella, no sa, no, bé, veus, i t'enteres d'això, si un accident, que si d'això, que si d'allò, i mira, i pas, si no surt, pas un pot de part del capvespre, perquè ara de triar les hores per sortir.
0: Sí.
1: Vinga, guapo, que t'estic enredant aquí.
0: Vinga, Marga, que passis bon dia.
1: Igualment, una abraçada.
0: Fins dilluns.
1: Adéu.

0: I bon dia.
1: No m'ho puc creure, bingo.
0: Hola.
1: No m'ho puc creure. Bon dia.
0: Com estàs?
1: Digue-li a... Bueno, li diré jo a Marga que en aquest moment cap de berenar a la terrasseta, veient la mà i tot.
0: I beníssim.
1: Així és que ja sap, Marga, a on som.
0: Beníssim.
1: Vale. I ahir vam anar a la graduació de la neta d'en Rafael, que va ser una passada, que se'n va estudiar... Com dius, Rafael? A Holanda. Se va estudiar a Holanda i ahir va haver... feien això que fan,
0: sí.
1: Graduar,
0: sí.
1: I ahir va ser guapíssim, tu també ja vas anar amb la teva neboda,
0: sí.
1: I va ser guapíssim, saps? Vull dir, va ser una passada, ho vam passar molt bé.
0: Molt guapo, va, fan, sí.
1: I quan té un gendre que és Mateu Ostila, hi vaig anar i vaig demanar per... Vaig demanar, però no me'n recordava tu bé de l'apellido d'anar Manolita. Tu imagines que vaig demanar per la Manola? Vaig dir, no hi ha ninguna Manuela aquí. Tu imagines, ahir de capvespre, quan vaig anar a veure... van sortir de la graduació i van anar a veure un gendre que havia tingut una petita accident. Va caure, en Rafael diu, va caure, vamos, i
0: jo no sé per què li deia en Manolita, no ho sé, però...
1: I clar, jo en aquell moment no vaig poder, saps allò que te fuig? Perquè jo sentic que deien el nom d'ella més d'una vegada, però com Manolita li deia pràcticament tothom, en aquell moment no me va sortir, saps què vull dir? I vaig dir, no, és Manola, diu, no hi ha ninguna Manola ni Manuela. Diu, bueno, pues nada, que tu imagines, d'ahir de capvespre, per tornar a dir. Quan tu has ratllat, antes de dir res, jo ja dic, ja està. I mirateu, eh? I si hagués sabut el nom i has dit el nom, Amat de Gornès, però jo en aquell moment, ni que m'haguessin mort, me sortia aquest nom. I ja sabem que tots la trobarem molt a faltar, el que diu una Marga, que hi ha moments que és millor això que una altra cosa, en que ningú vulgui, perquè ningú volem.
0: Però tots mos n'hem d'anar.
1: Exactament, i li envio una abraçada molt forta a la seva família i un record molt especial per ella. I això és tot el que vull diré, vale? Que ja he dit prou. Vinga, Toni.
0: Gràcies, Gertru.
1: Vale.
0: Acabis de passar bon dia, Neda.
1: Igual, una edat és una cosa que té molta clarida, tu. M'encanta, com la teva germana, vale?
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu, gràcies. Con el tiempo...

0: Bon dia.
1: Ai, sense veu avui. Bon dia, Toni.
0: Hola, Maruja.
1: Desgradat, distiu més tonto. Ah, bueno, el primer de tot és molt dur de la minorita, perquè era una persona que quan cridava era molt, molt així. Sí.
0: Sí, era una dona molt especial, una minorita.
1: Sí, i quan cridava amb aquella vitalitat, amb aquella dolçura que ballava. Bueno, la família que pugui pregar per ella, molt bé. És una cosa que no és agradable, però a vegades, pues mira, mos ve aixines i no podem fer-hi res. Vale, saludaré a tothom, a la teva família, la teva neboda, estic moltíssim contenta que ho hagi tret, ja ho té passat. Ai, ha de ser preciós. Veure-los, que ara ja veurem, acaben.
0: Ara veurem on va. Ella, ara, para, perquè encara troc que no ho sap.
1: Encara no sap on anarà. Ella el que pot estudiar, que ho pot estudiar aquí a Menorca?
0: No. No, però ella, en la nota que ha tingut, pot triar.
1: Pot triar on vol anar.
0: Sí.
1: Això és una cosa d'ella, dels pares, i un pot de tot. Un pot de tot.
0: Ella farà el que vulgui, ja.
1: Sí, no, és que han de fer el que ells senten, el que ells volen. No, a vegades els pares, jo ja rai com a sàvia, però bueno, els diem, ai no, mira, tal carrera, no, deixem que ells triïn, que vulguin, perquè després passen 4 o 5 anys estudiant que se maten i potser quan acaben després se dediquen a cosa ben diferent de lo que han estudiat, perquè no era el que ells haguessin volgut fer.
0: Això passa moltes vegades, però...
1: Moltes. Jo sé de què vaig. Vale, molt bé. Estic moltíssim contenta i aquí on vagi, pues ho passarà bé. Ho passarà bé, perquè som criatures, som persones... Jo d'all per petit i és gran ja no enrellant, perquè ja són 33 anys i ja fa anys que ho va passar, que s'adapten. Sí,
0: ara demà ja comença a fer feina, però ella també, perquè ella no se'n perd una, no?
1: Ella vol fer
0: feina fins que no se'n vagi.
1: El nostre va arribar, quin dia va arribar el nostre? Dimecres va arribar. I ja està a punt també de començar a fer feina. Sí, cada any fa feina, acaba a final d'agost, perquè no pot acabar setembre, perquè ell, l'any passat ell, el seu cumpleaños ja no es va poder fer molt. I som dins de setembre, però ja s'havia d'anar.
0: Molt, i jo crec que ella tampoc enguany ja no hi farà les festes de Gràcia, mono.
1: Mira, el nostre encara sí, encara, bueno... Encara sí, no sé, el curs aquest. Però l'any passat, el nostre, que és dia 20 de setembre, el cumpleaños seu, ja no ens va poder fer aquí. Però bé, bueno, és el que hi ha.
0: Sí.
1: Ala i do.
0: Cada cosa en el seu temps.
1: I ella que vol estudiar, Toni?
0: Ella per biologia. Sembla que biologia, sí.
1: M'agrada. Molt bé. Ala i do.
0: Ai, gràcies, com... Maruja.
1: Vinga, ja dic, salutació que teva a tothom i a tu, com sempre, un fort i carinyós abraç i vis dilluns, si Déu vol. I l'enhorabona a la teva neboda.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Gràcies i a tothom, però ell aquí està que ha deixat els colzos damunt la taula.
0: Sí, s'ho mereix.
1: Sí, vale, besitos,
0: Déu. Gràcies, guapa, adéu. Bueno,

0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola,
1: no
0: Juana.
1: No saps vegades que telefona?
0: Idò.
1: D'aquella manera. Tenim que comunicar. Som locutora aquesta. La tenim premiada ja. He cridat 7 o 8 vegades, eh?
0: Bueno, però que esté ratllant.
1: Des de les 11 ho estic intentant, eh? Però d'aquella manera. D'allà que ho comunicava, i que deia, primer d'estat. Vale, bon matí, Toni. T'he escoltat del mòbil, perquè allà a Sant Lluís no te puc escoltar. He arribat a les 11 i 10 aquí. He demanat a les 9 i mitja i t'he escoltat amb el mòbil avui. Perquè la ràdio no et sent.
0: Allà no et sent.
1: No et sent. Però bueno, amb el mòbil t'he escoltat articulars i allà. He fet una bona música, molt guapo tot el matí.
0: Moltes gràcies, Juana.
1: Un salut a tothom i pots ratllar poc perquè té molt de tos encara.
0: Vale.
1: Vale. Gràcies.
0: Adéu a tu.
1: Posa-me si vols alguna cosa i si no, posa'm molt bona música avui. Vale, gràcies.
0: A tu.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Avui la ràdio està de dol.
0: Sí.
1: Perquè l'Anna Manolita l'omplia molt, la ràdio.
0: Sí.
1: Una dona aquí no la vaig sentir mai amb un mal humor. Sempre la senties alegre. Jo no sé si patia o no patia, perquè deu tots tenir el nostre.
0: Sí,
1: però ella
0: sí.
1: No ho va entendre mai. Sempre la vaig veure amb el mateix caràcter. La mirava molt, Joana Manolita. Ella un dia va venir a veure'm aquí. Vaig tenir una alegriassa. Però,
0: I aquí també. Tancava. Venia això a veure'm me.
1: Sí, i tot veus.
0: I va dur una cervesa a l'esquina.
1: Jo, sí. Quan hi vés a les 10, m'ho van dir. I que he acabat de passar pena, però he perdut una amiga. Què hem de fer, Toni?
0: Tots m'ho han d'anar, Nini, i se'n van els bons,
1: sí,
0: també.
1: Sí, tens raó. Sí, tant se'n van els bons com els dolents, tots. Tots m'ho anem. Però, bueno, que molts anys la puguem recordar, amb l'alegria que ella ratllava i, no sé, no semblava que estigués malalt.
0: Sí, que era una gran persona.
1: Sí, sí. Manolita, no m'ho pots sentir, però aquí on ets, un beso molt fort, Manolita. I, Toni, te sent de totes de matí... I bé, un programa aquí s'ha molt entretengut.
0: Molt bé, Nini.
1: I saludar a tothom, els que escolten a ràdio, saludar a tothom, el que jo faria pagar un tant, perquè així no rellarien tant. Margarita, tu, vens d'acord pagar un tant, i així no rellaríem tant. Marga, pensei.
0: A Margarita.
1: Vale. Vale, una abraçada per tothom, els que escolten a ràdio Castell, i que molt d'anys podem pregar per una Manolita. Gràcies, Toni.
0: Gràcies, Nini.

les 12 i 9 minuts des de matí. La mañana del sábado. Ara els hi plantejaré 4 endevinalles i després farem l'original i dues còpies perquè després si volen telefonar donen moltes solucions que creguin en les endevinalles i quina de les tres cançons, quina de les tres interpretacions d'una mateixa cançó els hi ha agradat més. Escoltin bé. La primera. Al mar, tots junts nedau, formant un banc on ningú no s'asseu. Al mar, tots junts nedau, formant un banc on ningú s'asseu. La primera. La segona. Amagueu-vos mar endins, feu una via, molta gent cada dia a la planxa us somia. Amagueu-vos mar endins, feu una via, molta gent cada dia a la planxa us somia. La segona. La tercera. De blau vas vestit sempre, fins que s'envolta la nit. De blau vas sempre vestit fins que t'envolta la nit. I la darrera, cotó fluix que vola amunt, portes la pluja al damunt. I això són les endevinalles. I ara viajamos aquí en para hacer este espacio. Lo hacemos con una canción. Es la nostalgia de azul que nos trae el Blue Bayou. Un tema que evoca la pérdida, la distancia y el deseo profundo de volver a ese rincón donde el alma se siente en paz.

0: una misma esencia, tres maneras de tocar el corazón. Así pasó original y dos copias en el clásico Blue Bayou. A partir de ahora, si quieren llamar para decirme cuál de las tres versiones les ha gustado más o contestar alguno de los de las adivinanzas que hemos hecho. Bon dia.
1: Hola, bon dia. No, no és un dia que m'ha agradat de telefonar, però bueno, primer vull donar condolències a tota la seva audiència, perquè són nanes.
0: Sí, Anna.
1: Sí, quan t'hi ves, m'ho vaig dir la meva amiga, bueno, perquè no tenies gust de la vaig conèixer un dia a la Baraneta, però feia tant d'anys que sentia regar d'ella que era igual que la conegués. I bueno, i m'ha sap un greu enorme i a tota la audiència, que sí que se l'estimaven. I mira,
0: sí, que sé.
1: Que te tingui, Toni. Si tingués que dir el que sé en aquest moment, voldria més que no ho digués. Perquè crec que si mos tenim que anar, pues mos tenim que anar i punto. I no passar res, i punto. I bueno, Toni, no t'he sentit perquè has tingut que anar molt i per fer carretera, eh? Però volia dir-ho. Ho faig més per tot, això, un dia, la família que sí que és bé, que una persona, bueno, jo per lo poc que la de sona la vaig trobar tan meravellosa que, bueno, res.
0: Sí, ho era. Anna.
1: Que era, jo ja t'he dit, jo t'ha fa 20 o 30 anys, ja que ens hem regat ella, o 40, de tota la vida, perquè és un familiar meu, bueno, en fi, la sabia, sempre regaven de la Manolita, sempre. I la vaig conèixer a la Baraneta, bueno, quan li vaig dir jo qui era i tot, bueno, la vaig trobar un encant. Bé el que m'havien dit durant 30 anys o 40, ben igual. I la veritat, crec que hi ha coses que no ens tindrien que passar. Ja sé que m'ho tenim que anar tot, per això que diuen de tenir tot, però m'ho tenim que anar, pues,
0: dignament, sí.
1: Bé, perquè només ho sap, sou aquí, el que ha passat, aquesta loteta, mesquineta. I això és tot, això és tot. Això és la seva audiència, en Nini se saqueta, ha dit bé la veritat, Nini, se'n van els bons, els dolents, jo ja sé que m'ho tenen que anar tots, però m'ho tindrien que anar bé, punto. Bé, ja està. No sé si m'explic bé, Toni.
0: Molt bé, Anna, jo sí que t'entenc.
1: Que m'entens, Toni. Si no hi ha res que fer, pues ja està, punto, ja està, punto.
0: És això.
1: Ja està. No passar un penar anys i anys i anys i anys.
0: Això és el que jo voldria per jo.
1: Ara ho dic, escolta, és que si ho tinc claríssim, bueno, claríssim, si m'ho poden fer, però ho tinc claríssim, és que no, si saben que no hi ha res que fer, és que res que fer, ja està. Ai, és igual. I els fills, pues, claro, pot puc dir, perquè és perdre sa mare i ton pare i això, pues, unes, i germans també, pues, és desig que tinguin, pues, mira, solen dir que resin, no? Pues mira, que faci cada un que faci el que,
0: sí, ànimo, i
1: el que senti. I mira, i passar dies,
0: sí,
1: Toni,
0: sí,
1: passar dies. I a tota la audiència, que sé que se l'estimava tant, perquè jo veig que escolt la ràdio que estigui, m'he sentit reial d'aquesta senyora, pues, et diuen també es pesen, eh? Perquè francament crec que els que hi reiaven se l'estimaven també. I ja està, Toni, mira.
0: Moltes gràcies.
1: Que sigui per una altra cosa. Jo m'ho va dir ahir vespre, i la meva amiga a casa, que ja tenia, que era família d'ella, m'ho va dir, vaig dir, oi, jo ja ho sabia tot, eh? Però no, m'ho va dir, dic, pot que coses de pontificat la meva. I bueno, un besito molt fort a tota la audiència. No vull que ningú se posi malament, per l'amor de Déu, però per desgràcia és aquesta vida, i tinguirem, i sap que t'he dit jo, Toni, que tenim que valorar el que tenim, punto.
0: Sí.
1: Tenim que valorar el que tenim, donar gràcies al que tenim, no ser envejosos ni ser de son, i punto. Valorar el que tenim, sí, només podem menjar pan bol, menjarem pan bol i ja està, i valorar el que tenim. Un besito molt fort a tota la audiència i tu, Toni, pues, com sempre, pues, t'he desitjat el millor, guapo.
0: Gràcies, Anna. A tu també, eh? Que t'hagi tot bé.
1: Sí, no, de moment, però ho tenc un parell de coses bastant clarete ja, perquè dic, és ver, el cor te fa mal quan sents aquestes coses, i metge tenen passar pena, que no és ver, Toni?
0: Clar.
1: Ja. Bueno, no vull enredar més tampoc, no vull posar malament a la gent, perquè bueno, però jo sé que tothom se l'estimava, jo ho sentia. Jo sentia aquell senyor, ja no sé què de nom, Fede, que se'n feia, no?
0: Sí.
1: Okay, no. I jo ja t'he dit, no l'ho sentia a la ràdio, perquè la carretera no se sent, i ha arribat a Serenal, i ara li telefonaré, només per això, per tota la audiència, perquè els familiars segur que no ho deuen sentir, no, ja m'ha familiar segur que ja ratllat, però ja està. Un besito molt fort.
0: Gràcies, guapa.
1: Molt fort. Adiós.
0: Adéu.
1: Adiós.

0: Hola, bon dia.
1: Jo dic, si aquest bon senyor no obre el telèfon, no li podré dir la cançó que m'agrada més.
0: Quina cançó li agrada més, Anna Marga?
1: Mira, les tres estan bé, però no m'agrada més la primera.
0: En Roy Orbison, l'original.
1: Ah, això mateix. I després, el seminari, fiat meu, n'hi ha una que pensa que deu ser el cel.
0: Podria ser.
1: Amb això de ara o altre, ja, res, I després no vull pensar.
0: De blau, vaig sempre vestit fins que t'envolta la nit.
1: Ah, això mateix. I jo he pensat, deu ser el cel, ja
0: veurem. És el cel.
1: Ah, és el cel, dono. Sí. Que tens de premi.
0: Mira, avui no tens res.
1: Avui no doneu res, justament, per una vegada.
0: Avui no tens res.
1: Bueno, vale. Vinga.
0: Ha dit l'Ajuntament que mos donin coses, perquè això no pot ser.
1: Sí, no, és dolent. Heu tornat més de canyos.
0: En, ells, jo no.
1: No, he dit en. He dit en. Perquè jo sé que tu, res. Ets la gent aquesta que maneja. Però bueno. Bueno, Toni.
0: Molt bé, Marga.
1: Fins.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu.
0: A una Marga li agrada participar.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Així que atordida la coordinada que va ser en Amarga avui, Pons Fortuny.
0: Que ho veus, que bé?
1: Sí, perquè jo també m'ha agradat la primera. Però sobretot, i sembla que és el cel. Jo també he dit el cel, ara s'ha arribat a l'altre, no sé res, però bueno. I li vull enviar una abraçada molt forta a Nana, perquè Nana, això sap com va.
0: Sí.
1: Veureu de dintre, no és usat, veureu de fora les coses, vale?
0: Sí, sí.
1: Vinga,
0: sí.
1: Anna, una abraçada molt forta, reina. Abans si mos veiem un dia per aquí baix. Vinga, adéu.
0: Gràcies, Gertru. Adéu,
1: Toni. Adéu, Toni.
0: Adéu.
1: Passis un bon cap de setmana, com el de que te va.
0: Igualment. Adéu. Bueno, pues, na Gertru. Ja se'n deu haver d'anar a nedar.

Al mar tots junts nadeu, formant un banc on ningú s'asseu. O amagueu-vos mar endins, feu una via, molta gent cada dia a la planxa us somia.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que poden ser els peixos, un banc de peixos?
0: Sí, senyora.
1: Vale, bueno, menys mal.
0: Banc de
1: Marga,
0: peixos.
1: Marga, t'he passat davant. Jo primer m'ho havia semblat i ara quan t'ho has tornat a dir, clar, ells fan un passó de peixos. A vegades nosaltres veiem les sirvioles que fan
0: sí.
1: Aquest de peixos que dius tu, que ho he vist moltes vegades. Per vin en colla, perquè aquí no veig res de tot això, però vin en colla sí que ho veia. I jo dic, m'apès que deu ser sol, i ara li cridaré i li diré. Vale?
0: Molt bé, premio, premio.
1: Premio, per la Marga.
0: Premio sin nada, però...
1: I no, diguis a en Miquel de l'Ajuntament, que és qui és de so, que jo el vaig tenir a l'escoleta i li vaig baratar el paquetito moltes vegades, que ho sàpiga, Miquelet, que d'enviï qualque cosa per Ràdio Castell, vale?
0: Molt bé.
1: Vinga. Adéu.
0: Gràcies.
1: A tu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola, Fede.
1: Yo te saludo como corresponde a la sección matinal del sábado, del domingo. Molt bé. Estat escoltant estones i, com sempre, sempre ho tens animadet, ho tens a punt de so sempre, i és molt de valorar això, la companyia que m'ho saps. I te volem donar les gràcies i que molt d'any que puguis acompanyar o te puguem acompanyar a l'audiència aquesta tan guapa que fas cada vegada que vas a ràdio.
0: No et sentit que na Manolita mos he deixat, eh?
1: Calla!
0: Sí. Ai, vespre, se'n va anar.
1: Ara m'has mort. Sí que no sap greu.
0: Tothom li sap molt de greu, perquè era una dona molt estimada.
1: Sí.
0: I era molt bona ara, dona.
1: Ara em sap greu. Però bueno, mira, Déu la tingui en el cel i no podem fer res. Resar per ella i res més. Però em sap un greu espantós, eh? No sabia, no.
0: Ho crec, Fede.
1: Perquè quan la trobava sempre tan amable, tan educada, tan sempre rea, sempre...
0: Sí, sí, tothom diu el mateix, eh, d'ella.
1: Sí.
0: Era...
1: No hi ha dret, no hi ha dret. Però bueno, què hem de fer? Resolem per...
0: Està la mala notícia d'avui.
1: I tan mala, jo me sap un greu espantós, pots estar segur. Perquè és una lota que l'apreciava molt, perquè no és que no aprecia tothom, però ella tenia una cosa especial, que deia s'aturava, que es ratllava, i això val tot sort del món. Igual que aquesta senyora que t'ha telefonat i també t'ha donat recuerdos, moltes gràcies, també. Estic molt content. Mira, sí, ara m'has deixat mort. Però bueno, Déu la tingui en el cel i resarem per ella.
0: Sí.
1: No s'hi pot fer res més, Antonio.
0: Amb això no.
1: La vida sigui, i... però crec que me sap greu, t'ho dic d'acord, eh?
0: Ho crec, Fede, ho crec.
1: El darrer que m'esperava, mira. Però bueno...
0: Venen així les coses.
1: Pot ser. I hem d'encaixar bé, però jo me sap un greu espantós, eh? Molt, però. Molt.
0: Ella ja feia dies que era a l'hospital i no ho ha pogut superar.
1: No ho ha pogut superar, ja. Déu la tingui la glòria i jo te repeteixo, les anem per ella. I, bueno, gràcies per el programa, per tot, Antonio, però... Tinc que penjar, que m'has... Ara m'ha afectat, això.
0: Dale, Fede, gràcies.
1: A tu, un segur de tothom i que...
0: De part teua.
1: Gràcies, guapo. Adéu.
0: Adéu.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I així, amics, acaba per avui La mañana del sábado. Aquest dia 20 de juny. Demà comença l'estiu. Comencen les festes dels pobles. I d'aquí fins al mes de setembre, Menorca estarà de gom a gom. I nosaltres vindrem aquí els dies que toquin, perquè mos agrada estar amb vostès aquí a Ràdio Es Castell, amb tota la gran audiència d'aquesta petita emissora. Bueno, avui acabarà aquí, els hi posaré el fil musical de Ràdio Es Castell. Demà de matí tindran, a partir de les 10, en Xavi, el seu programa diumenge a diumenge, i després d'ell vindrà en Cristóbal Obregón a la hora del buen gusto, i després en Santi amb Famosos en la emissora. Així que demà tenen el dia complet aquí a Ràdio Es Castell. Moltíssimes gràcies a tots i fins dilluns, si Déu vol.

secreto que me desintoxica. Hace mucho que no me meto.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: vacances au sable de l'Olonne.
1: Ràdios Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

preparats, tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els lleoners ambulants i un camell fa l'agost a l'estat.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: más cuando tú no estás. No sé.
1: Ràdio Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Tres estrets empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: C'est moi, c'est l'Italie.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Flavios Castelho. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Conti quanto preferì, il tempo avrà fu fate.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.